0: Pero, ¿y si el problema no es la memoria, sino cómo se utiliza en la escuela? La memoria, nos guste o no, es el gran órgano que sustenta el aprendizaje. Un órgano que interviene en el razonamiento, en la invención, en la creatividad y en la combinación de ideas. Sin el almacén de la memoria, obviamente, no hay aprendizaje. Pero tal y como propone Marina, quizás haya que buscar fórmulas que no se basen simplemente en la repetición. Como hija de profesores y con una madre catedrática justamente en pedagogía, he escuchado desde pequeña acalorados debates sobre la utilidad de la memoria, en la nueva y en la vieja escuela. Decía Ortega y Gasset que para tener mucha imaginación hay que tener mucha memoria. La imaginación, sin duda, se nutre del recuerdo. Y estos días de nervios seguro que serán recordados para siempre por miles de jóvenes que, tras la angustia y la incertidumbre, se enfrentan por fin al mejor verano de sus vidas. Que tengáis buena semana, Juan Ramón. Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, Eva Baroja.
2: Gracias. Buen fin de semana.
1: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información de las territoriales de la radio pública. Hasta dentro un rato.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dijous 4 de juny, són 7:45 del matí. Últimes hores perquè els docents votin en la consulta que ha d'avalar o rebutjar el preacord tancat des de fa gairebé una setmana, volíem dir, entre el govern i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. A partir de les 12 del migdia en coneixerem els resultats que determinaran si els mestres continuen amb les mobilitzacions que reprendrien demà mateix amb una vaga arreu de Catalunya, si és que la votació rebutja el preacord. Un pacte que els sindicats minoritaris com la CGT i la Intersindical ja han dit que consideren insuficient. Tot en un dia en el qual el Parlament donarà llum verda, previsiblement, als pressupostos amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, que tombaran les esmenes a la totalitat presentades per tots els partits de l'oposició. Avui tenim avisos per pluges a bona part del nord i al centre de Catalunya. A partir d'aquest migdia, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. A comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona es poden superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, Protecció Civil fa una crida a evitar zones inundables i creuar rius i rieres. Ampliem la previsió amb la EMET, Juan Carlos Piña.
5: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral, augmentant la nuvolositat durant la tarda, amb ruixats localment forts que poden anar a encalamar-se al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona i Barcelona. Les temperatures diurnes avui pugen al litoral i prelitoral de Girona i baixen a la resta de la comunitat, amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix en la direcció variable, tendint a la component sud al migdia, girant durant la tarda a la component nord-oest moderat a Tarragona amb alguna ratxa molt forta. És una informació d'EMET.
4: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous amb dos accidents que continuen actius. Un, el primer, durant aquesta matinada, s'ha tallat la carretera GI-552 a l'altura d'Arbúcies en sentit sud i obliga a obrir desviament senyalitzat. També tenim un segon accident, com dèiem, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès, a la AP7, on es talla un carril en direcció a Tarragona, provocant fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, si parlem de cues amb molta intensitat, doncs farem atenció cap al vessant Besòs i voltants de Barcelona, perquè a hores d'ara tenim tot el nus de la Trinitat força col·lapsat, que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona. També tenim una entrada complicada pels túnels de Vallvidrera i des del Llobregat, des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23. Des del Vallès també tenim cues, sobretot a AP7, on es destaca Mollet i fins a Barberà, retencions en sentit sud, però també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. La C58 també deixa retencions entre Terrassa i Sant Quirze, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Compte enrere per conèixer si els mestres avalen o no l'acord al qual han arribat els sindicats majoritaris i el govern. Fins aquest migdia, els docents poden acabar de votar a la consulta. El resultat que en surti definirà com acaba el curs i si continuaran les vagues del personal educatiu, Laura Hurtado.
2: A les 12 es tanca l'enquesta en la qual estan cridats gairebé 98.000 docents. Els representants majoritaris, la USTEC i professors de secundària, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han demanat rebutjar-lo. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT en declaracions a Ràdio 4.
7: Si surt que sí, doncs signarem aquest preacord, obrirem un nou escenari. Si surt que no, proposem doncs escalar el conflicte.
8: Si surt que sí, doncs ja tenim convocada una reunió en el nostre màxim òrgan de decisió entre plens per decidir si signem o no signem. Si surt que no, doncs seguirem amb les mobilitzacions tant la setmana següent com durant l'estiu i per plantejar-nos si és necessari fer que el curs no comenci.
2: De moment, continua convocada la vaga unitària d'aquest divendres a tot Catalunya.
4: D'altra banda, també estem molt atents als pressupostos del govern de Salvador Illa, que avui superaran previsiblement el seu primer examen parlamentari. La Cambra Catalana celebra avui el debat a la totalitat dels comptes perquè aquests puguin continuar amb la seva tramitació. Lorena Enns, bon dia.
9: Bon dia. Si l'executiu de Salvador Illa encara el seu primer debat a la totalitat dels pressupostos després que el darrer mes de març retirés el primer projecte per guanyar més temps i sumar els vots d'Esquerra als comuns. Ara sí, amb el suport lligat amb dues formacions, avui l'executiu socialista respirarà tranquil en la votació del primer examen parlamentari dels comptes. Si no hi ha cap gir de guió, el ple rebutjarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. La consellera d'Economia serà l'encarregada d'obrir la sessió sense límit de temps. Alicia Romero exposarà el contingut dels comptes. La sessió continuarà amb les intervencions dels grups que han presentat esmenes i ja per finalitzar serà el torn del PSC, d'Esquerra i dels Comuns. Un cop conclòs el debat, que s'espera llarg, es procedirà la votació i el projecte podrà continuar la seva tramitació a la cambra. El següent pas seran els debats de totalitat de cada departament. La votació definitiva dels que seran els primers pressupostos de Salvador Illa està programada pel 2 de juliol.
4: La investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, obre el focus i indaga en la possible participació directa o indirecta de terceres persones en els fets. La jutgessa ha demanat noves diligències, entre elles el buidatge del mòbil que Jonathan Andic, el primogènit d'Isaac Andic, va perdre a l'Equador, Núria Alcalà.
10: Sí, per primera vegada ha mencionat el nom de la psicòloga familiar i posa el focus a l'eventual influència que pogués tenir en l'objectiu de Jonathan Andic de rebre una herència en vida o a la proposta d'excursió amb el seu pare, Isaac Andic. De fet, remarca que en les converses de mòbil entre pare i fill només se n'extreu una sola proposta de ruta per la muntanya, la d'aquell 14 de desembre. La jutgessa no compra la versió de la mort accidental i fa seves les conclusions dels atestats que defineixen el fundador de Mango com una persona molt prudent i amb bona salut, segons el seu entorn. Amb tot, la instructora permet als Mossos analitzar les comunicacions prèvies als fets entre maig i desembre de 2024 per constatar, per exemple, si va haver-hi una possible manipulació emocional a Isaac Andic. També, per indagar les trucades posteriors a la mort del fundador de Mango, la jutgessa recorda que Jonathan Andic va trigar 5 minuts en trucar a emergències després de la caiguda perquè primer va trucar a la parella del seu pare. En una altra diligència sol·licita el buidatge del mòbil que suposadament van robar Jonathan Andic a l'Equador. La instructora apunta a una desaparició en estranyes circumstàncies just quan es va reobrir la investigació.
4: I també els expliquem que els treballadors de Nissan han convocat aquest dijous al matí una mobilització entre els dos centres que l'empresa d'automòbils té a Catalunya, a la Zona Franca i al Prat. Protesten en contra l'ERO, que afectarà 211 treballadors, Clara Ontanyón.
11: Els sindicats sostenen que no és cert que Nissan estigui travessant una crisi econòmica i que aquest expedient de regulació és, en veritat, un procés de deslocalització encobert. Raül Ocon, de Comissions Obreres.
12: La realitat és que els centres de Catalunya són viables, són productius i no registren pèrdues. Però sembla que per a la direcció de Nissan salvar la presència d'Europa passa per destruir centres de Nissan a Catalunya.
11: Rebutgen la proposta d'indemnitzacions que l'empresa ha posat sobre la taula, que segons diuen són les mateixes condicions d'un acomiadament improcedent. Aquest dimecres s'han concentrat al Parlament i després s'han reunit amb els grups polítics i dissabte han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona. Avisen que si les negociacions amb l'empresa s'encallen, no descarten dur l'ERO a la justícia.
4: I d'una mobilització a una altra, perquè a menys d'una setmana per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, tres entitats laiques lideren la campanya contra la presència del pontífex a la ciutat. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan diuen es tracta d'un líder religiós i que part dels actes es paguin amb diners públics. Maria Huguet.
13: Sota el lema Jo no t'espero, han convocat una concentració el proper 9 de juny a les 7 del vespre al Passeig del Born, coincidint amb l'acte de Lleó 14 a Montjuïc. L'impulsen els Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica. L'Albert Ribas, el president d'Ateus de Catalunya.
14: No és admissible que jo tingui que pagar les despeses d'una festa que poden venir a fer, però que se la paguin ells.
13: En un manifest denuncien que l'Església vulnera drets civils perquè suposa l'avortament i l'eutanàsia, que manté un deute amb la memòria històrica i que, entre d'altres, perpetua l'opacitat amb els casos de pederàstia.
15: Fumar causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Des del Departament de Salut reforcen les estratègies per reduir el tabaquisme i protegir els joves. I és que els adolescents han doblat el consum de cigarretes electròniques en els últims 4 anys a Navañeres.
16: El consum de tabac convencional en els adults ha disminuït fins al mínim històric del 20%, però la prevalença de les noves formes de tabaquisme, els vapers i les bosses de nicotina, s'ha duplicat des del 2021 entre la població de 14 a 18 anys. El seu disseny i sabors el situen a la porta d'entrada a l'addicció a la nicotina i en l'ànim de combatre aquest consum i animar a deixar de fumar, s'ha reforçat la campanya Fumar és una merda. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
17: Les persones que fumen deixin de fumar i per tal que els adolescents no es converteixin en consumidors, ja sigui de tabac convencional com de cigarretes electròniques.
16: Una campanya per millorar les xifres aconseguides amb l'ajuda professional. 72.000 persones han rebut tractament farmacològic, però Salut remarca que també cal fer complir la llei de venda i consum de tabac amb més inspeccions i sancions, però també sensibilitzant. Albert Moncada, de Salut Pública.
18: Tant l'exposició al fum ambiental com l'accessibilitat a productes del tabac, quan parlem de menors especialment, doncs és una cosa que ens interpel·la a tots.
16: El tabac és una de les principals causes de mort evitable. Catalunya és el responsable de 24 morts cada dia.
15: Obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet. Derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71 en el primer partit dels quarts del final de play-off. I després de guanyar el primer enfrontament, el Barça es torna a enfrontar avui al Múrcia, Dani Esclusa.
19: Bon dia. El conjunt de Xavi Pascual té l'oportunitat de certificar la seva classificació per les semifinals. Els blaugranes reben l'UC Múrcia al Palau amb la moral alta després de la contundent victòria aconseguida fa només 2 dies a domicili i en principi amb tota la seva plantilla disponible. El partit començarà a les 7 de la tarda. En la jornada d'ahir, males notícies per l'altre equip català d'aquests play-off, el Joventut, que va caure a la pista del Baskonia 85-71 en un partit molt apretat fins al darrer quart, en el qual els verdinegres no van poder mantenir el nivell mostrat durant la resta de períodes. Els badalonins tindran l'oportunitat d'igualar l'eliminatòria el pròxim divendres davant de la seva afició al Pavelló Olímpic de Badalona.
15: Precisament el tècnic del Joventut, Dani Miret, creu que els ha faltat confiança en aquest partit, sobretot a l'últim quart.
20: Ha habido un momento que claramente quedarse con 11 puntos aquí contra un equipo que mete entre 90 y 100 cada día, pues está claro que hemos mentalmente y físicamente no ha aguantado este ritmo y esta marcha más que Baskonia ha tenido en el último cuarto.
15: En futbol, l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, amplia el seu contracte amb el club 2 anys més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva a la Lliga F. I l'equip masculí de la selecció espanyola, amb 9 catalans, es prepara per jugar aquesta nit contra l'Iraq en el penúltim partit amistós abans del Mundial. De la cultura, avui és Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Després d'un passacarrers multitudinari aquest dimecres, la capital del Berguedà acull aquest migdia la Patum del Lluïment i a la nit Patum completa fins a la matinada. I des d'avui fins diumenge es pot veure el Lou com balla a diferents punts de Barcelona. I encara a Barcelona arrenca el Primavera Sound del Parc del Fòrum en la seva programació inicial de pagament i ho fa amb les entrades exaurides des de fa 4 mesos. El cartell combina clàssics com The Cure, Massive Attack o Gorillaz amb fenòmens com Addison Rae, Doja Cat o Pink Panthers. Marta Orquín.
21: La cantant rapera Doja Cat, que debuta a Espanya, és una de les caps de cartell del Primavera Sound i una de les protagonistes de la jornada d'avui al Parc del Fòrum, que comença a desplegar l'artilleria pesada. Referents del trip-hop com Massive Attack, per primer cop al festival, la catalana Bad Gyal, Mac DeMarco, Giz o Blood Orange són altres atractius d'aquest dijous. The Cure, el gran reclam de divendres, torna 14 anys després al Primavera amb un dels seus shows de més de 2 hores i mitja. El grup de Robert Smith compartirà jornada amb l'electrònica de Skrillex, el pop comercial d'Addison Rae, el showgaze de Slowdive o el retrofuturisme de Pink Panthers. Un eclecticisme habitual al cartell amb més de 240 actuacions que equilibra clàssics i emergents, segons Albert Guijarro, codirector del Primavera Sound, en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
0: Noms històrics de culte que han influït en tota la història del Primavera, The Cure, Massive Attack. Tenim nous artistes com Doja Cat, que és el primer any que està al Primavera, combinats amb artistes d'aquí.
21: The XX, Gorillaz, My Bloody Valentine o els reivindicatius Nika protagonitzaran la jornada de dissabte del festival, que amb l'aforament complet des del febrer espera repetir els 293.000 assistents de l'any passat.

Doncs amb el Primavera Sound, que s'allargarà fins aquest dissabte, ens acomiadem. Ens deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. El no s'imposa la consulta dels docents. Amb un 65% dels vots, els mestres rebutgen el preacord al que es va arribar la setmana passada entre Departament d'Educació i sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Ara la pilota és a la taulada del Departament d'Educació. És un missatge directe i clar a la consellera Niubó. Cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat. Sempre hem dit que el govern ha de convèncer el col·lectiu.
1: Els sindicats mantenen la vaga unitària arreu de Catalunya, convocada per aquest divendres. La CGT celebra el no i demana el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i fa una crida a la mobilització demà. Professors de secundària, en canvi, un dels sindicats que havia signat aquest preacord, es desmarca ara i valida l'acord pel seu compte. El preacord, recordem, contemplava mesures de millora salarial per assolir en 4 anys i més professionals per reforçar l'escola inclusiva, mesures que els sindicats consideren insuficients. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dijous, 4 de juny, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Llum verda als pressupostos.
3: El ple del Parlament aprovarà previsiblement els comptes aquest migdia amb els vots dels socialistes, els comuns i Esquerra, que en un principi tombaran les esmenes a la totalitat presentades per la resta de partits de l'oposició. Escoltem la consellera d'Economia, Alicia Romero, Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
4: En temps incerts toca transitar per camins segurs que hem d'obrir entre tots. Per això demano suport a aquests pressupostos, perquè el país necessita eines, no excuses.
5: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
6: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: Més de 63.000 persones
3: són les que ha atès Càritas Barcelona durant el 2025. La majoria, el 75%, no tenen un habitatge digne. Segons les dades de la memòria de Càritas, no tenen un habitatge en condicions perquè la qualitat dels contractes laborals és baixa i el cost de vida molt elevat. D'altra banda, l'entitat també els acompanya en el procés de regularització, però alerten de la situació dels menors. Eduard Sala, director de Càritas.
7: Aquest procés de regularització transforma vides perquè permet que les persones existeixin. En aquests moments ja hem acompanyat a més de 3.000 persones en el procés de regularització i dels quals un de cada quatre són menors d'edat, que poden tenir els pares en situació regularitzada i ells no ser-ho. Són els invisibles i els que més ens preocupen.
3: També reclamen als polítics que aprovin la llei del sensellarisme per poder atendre les persones que viuen al carrer i les que ho fan en habitatges precaris.
1: Acord.
3: Entre els sindicats i l'empresa Nestlé, l'Ero en marxa que redueix les sortides previstes a Catalunya de 178 a 119. La plantilla ha de ratificar ara l'acord que inclou recol·locacions, indemnitzacions de 45 dies per any treballat i un pla de rendes per als més grans de 54 anys, com explica el representant de l'UGT a Nestlé, Lluís Parra.
8: L'acord inclou indemnitzacions de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats i un pla de rentes o pagament únic al personal que tingui més de 54 anys, de 54 anys cap a dalt.
1: I Primavera Sound
3: arrenca avui oficialment després de la jornada inaugural i ho fa amb totes les entrades exaurides. Des d'avui fins diumenge, el Parc del Fòrum de Barcelona acull la 24a edició del Primavera, per on passaran artistes com The Cure, Massive Attack, Gorillaz, Doja Cat o Bad Gyal.
1: Gràcies, Anna. Moment ara per la informació de serveis. I ens acostem primer a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments els punts amb més mobilitat són les dues rondes amb petits trams de retenció. I pel que fa a l'àrea metropolitana, tot just destacar un quilòmetre a la P7 a Barberà, tant en sentit Girona com en sentit Tarragona. Continua tallada parcialment la G552 a Arbúcies, on ha quedat tombat un camió més la seva càrrega i en aquests moments s'està treballant per retirar-lo. Això és tot. Bona tarda.
1: Gràcies. I la previsió del temps. Continuem pendents dels xàfecs. Juan Carlos Piña.
10: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamars al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixant a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: El conflicte educatiu, les vagues dels docents arreu del territori, ha marcat el tram final del curs escolar, un tram en el que coincideix les proves d'accés a la universitat. Queden ja pocs dies per les PAU i els nervis augmenten entre els estudiants. Enguany, com diem, l'estudi ha estat marcat per aquestes vagues dels docents i també vagues a les biblioteques, un espai cabdal per als últims dies d'estudi per molts. Parlem amb alumnes i també amb professors de la mà de la Laura Hurtado.
11: Només queda un cap de setmana per donar el tret de sortida de la selectivitat. Entre els estudiants hi ha qui ho viu amb angoixa, amb optimisme i fins i tot amb tranquil·litat.
12: Jo vull entrar a industrials i porto estudiant bastant des de finals, bàsicament, i hi ha bastants nervis, la veritat.
13: No, tu per les nits, tipo, l'estar pensant el que he de fer demà i veure com tantes coses a fer i tan poc temps, pues sí que és veritat que es nota com molta pressió.
14: Jo la veritat és que mai sento nervis abans de l'examen. Jo estic bastant tranquil sempre, hagi estudiat o no, ja que si no he estudiat no puc fer res i si he estudiat, doncs bé.
12: Hi ha alguns companys que han bastant sobradets, però no, hi ha d'altres que van igual que jo i bueno, pues això em relaxa una miqueta.
15: Tot i que portes 2 anys fent molt d'esforç, sí que és veritat que hi ha 8 punts, no?, que es resumeixen en 3 dies. Llavors hi ha aquesta por, però també seguretat perquè ha anat molt bé durant aquests 2 anys.
11: Són moltes les maneres d'estudiar i planificar-se per poder abastar tot el temari que s'avalua.
16: Venint a les classes de repàs del col·legi i anant a una biblioteca fins a les 2 de la matina, o sigui, és que no dormo quasi.
14: Necessito un 10 amb 9, 11 i pico, i bueno, jo m'estic organitzant estudiant a casa i no vaig a les biblioteques. No m'agrada perquè em distrec amb qualsevol cosa jo, llavors em va millor estudiar a casa.
15: Repetir els mateixos blocs, ho he dit, els mateixos blocs que ja estan a la selectivitat i fer durant 2 setmanes els mateixos blocs repetits per no oblidar-me de res.
12: L'organització no és el meu, llavors estic bastant improvisant i jo crec que aquesta improvisació doncs, fa que estigui doncs, bastant nerviós per la CLE.
17: Tenia com més o menys un calendari fet, però veig que algunes vaig pitjor que d'altres i pues, no els segueixo molt.
11: El període de preparació d'aquestes PAU ha estat marcat per les vagues dels docents i l'aturada indefinida del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que a partir d'avui també s'ha convocat a la resta del territori. Una situació que en alguns casos ha dificultat l'estudi.
18: La vaga de les biblioteques, la veritat és que ho hem notat bastant. Vull dir, tothom que conec, en plan, perquè era un moment que molta gent ens costa com estudiar a casa.
12: Sí que m'hagués agradat anar a la Biblio, però com hi havia allò de la vaga, pues m'ha afectat una mica, també.
19: Hi ha molta mari que no hem tingut temps de fer i també per culpa de les vagues, ara que estem fent les setmanes de repàs, molts profes, bueno, la majoria de profes no estan venint i per tant tampoc estem tenint aquestes hores que són bastant essencials.
20: L'objectiu dels profes és reivindicar-se'ls i lluitar contra el sistema i jo crec que així si ens fa efecte pues es demostra una mica com el resultat.
11: Com cada any, la selectivitat obre un debat sobre la manera d'avaluar els alumnes i com aquesta condiciona la seva tria.
15: Crec que es podria millorar en diversos aspectes perquè al final no es pot veure reflectit de vegades l'esforç que has fet durant molts anys et poden pillar, però tampoc sabria com millorar el sistema.
14: Jo crec que fer 6 exàmens durant 3 dies seguits amb tot el tabernic que hem fet durant 2 anys no és el millor sistema per decidir la teva nota de tall i, per tant, el teu futur. Però, bueno, si és l'únic sistema, doncs ens hem d'aplicar i ja està, no hi ha més.
21: No tot el teu futur, però la teva carrera universitària depengui de 3 dies, és, la veritat, molta tensió per nosaltres.
11: Durant aquests darrers dies, els professors també tenen un paper important a l'hora d'acompanyar els alumnes, no només pel que fa al contingut de les matèries, sinó també en la gestió emocional.
22: Simulacres d'examen, és a dir, es posa en situació de que es trobaran la setmana vinent, no és el mateix, clar, però bueno, ho intento, i així d'aquesta manera ells quan van allà no ho fan per primera vegada, sinó que ja ho han fet altres vegades a classe, i així d'aquesta manera agafen confiança.
23: Que al final són unes proves que determinaran un accés a la universitat, però que l'accés a la universitat no determina el que seràs en el futur, que ara just s'obre un nou camí d'aprenentatges, de noves experiències. Hi ha 1000 camins per arribar a on un vol i que fins i tot dins d'aquest camí pots agafar rotondes alternatives i que, per tant, la pressió que ara senten no és la fi del món.
11: Aquest any el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya de sensibilització per promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten les proves. Ho explica la consellera Núria Montserrat en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
24: No hem detectat més casos de vulnerabilitat a la salut mental dels estudiants, però ens hem volgut adaptar
2: rebentar. Hem volgut també fer aquesta campanya de manera preventiva, també per acompanyar l'estudiant i reconèixer que és un moment complex, que és un moment on segurament hi ha neguit, és un moment on segurament hi ha nervis, inquietuds, i el que volem fer és acompanyar l'estudiantat.
11: Les PAU se celebraran entre el 9 i l'11 de juny amb una xifra rècord d'inscrits que s'acosta als 46.000 matriculats.
1: Compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, avui ens situem al barri de la Sagrada Família. L'arribada del Sant Pare comportarà més complicacions que avantatges pels veïns d'aquest barri. Talls de carrers, impossibilitat de treure les escombraries o vehicles dels pàrquings durant els dos dies són ara per ara un mal menor. El que de veritat preocupa al barri és què passarà l'endemà de la visita. Maite Boada.
4: A la Sagrada Família la visita de Lleó XIV s'ha rebut amb opinions molt variades.
5: Bé, els que jo conec, sí. Estan contents i ho esperen.
6: Bueno, em sembla bé. El que passa és que tindrem moguda i ja veurem si podré sortir de casa.
24: Pues ni bien ni mal, me da igual. O sea, si viene, pues bienvenido. Y si no, pues me da igual.
6: Que no vingui.
25: Bueno, es que estoy en contra. No tenemos que hacer tanto gasto por una persona que tienen millones y que no los reparten.
4: I és que la zona a l'entorn del temple s'ha convertit en un barri fantasma, on només hi ha terrasses de bars i botigues de souvenirs i on les persones grans tenen problemes per desplaçar-se.
26: Això sembla ja un parc d'atraccions més que un barri.
4: El barri està completament degradat, les botigues són per als turistes i la gent del barri, els que vivim tota la vida, jo tota la vida he viscut aquí, ens sentim com rebutjats, no? Com si volguessin que ens anéssim. L'arribada del Sant Pare ha suposat, diu Gabriel Mercadal, des de l'Associació de Veïns, que per fi s'hagi dignificat l'explanada del davant de la Basílica al carrer Marina. Ara esperen que s'anunciï en breu un acord amb els veïns afectats, els que acabaran perdent casa seva per la construcció de l'escalinata del carrer Mallorca.
27: L'Ajuntament i el Temple estan negociant i progressa adequadament. Una solució equilibrada i acceptable. Ho sabem, els veïns i els afectats, tots. I està progressant bé. No sé quan quallarà. És possible que ho quallarà abans de l'estiu, però és possible que s'endarrereixi.
4: Més enllà de la visita de Lleó XIV al barri, se senten menys tinguts a nivell polític. Es pregunten com es pot defensar el decreixement turístic des de l'Ajuntament, suggerint limitació o prohibició de creueristes o dels pisos turístics al 2028, mentre es proposa l'ampliació de l'aeroport.
1: Moment ara per la cultura. I parlem de dansa perquè la companyia Peeping Tom porta aquesta nit a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya el seu darrer espectacle, Crònics, dirigit per Gabriela Carrizo. Un muntatge que el situa en un futur distòpic on les llengües s'han fusionat i els éssers humans supervivents malviuen després d'un gran desastre. S'estarà en cartell a la Sala Gran fins al 14 de juny. Tots els detalls els té la Montse Soto.
28: I ho fa amb un cos nou de 5 ballarins que proposen a l'espectador una reflexió fosca sobre els sentiments, la masculinitat i el naixement de la violència més primitiva. L'argentina Gabriela Carrizo, que resideix a Barcelona, és la cofundadora i directora de la companyia belga-catalana Peeping Tom.
29: La fuerza de poder, de dominación sobre el otro, de abusar, de violencia. Entonces entra a jugar una cierta violència, però per a mi és com una violència primitiva, no sé.
28: Gabriela Carrizo, que està preparant la seva primera òpera per obrir amb Carmen al Festival de Salzburg a finals de juliol, explica que Cròniques no és una crítica a la masculinitat, sinó al sistema que l'engloba.
29: No va a una crítica a la masculinitat. Són 5 intèrpretes impressionants, maravillosos, d'una plasticitat, d'una presència. O sea, creo que va más quizás a todo un lenguaje que los engloba, ¿no? A todo un sistema.
28: Ja quasi no queden entrades per veure aquest espectacle de la companyia Peeping Tom al TNC en una jornada en què el teatre ha celebrat els 3.200 abonaments cada moment s'han adquirit des del 18 de maig. D'altra banda, avui també es posen a la venda les entrades dels espectacles individuals de la temporada, excepte els d'Angèlica Lidl.
1: Només uns segons i seran 3:15 de la tarda. És moment de fer un repàs a l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
30: Hola, bona tarda. Esports.
1: Jornada intensa la d'aquest dijous amb una llarguíssima roda de premsa del Girona que ha acabat fa poc, com per fi s'han pronunciat els seus responsables per primer cop després del descens. Mentretant, seguim la planificació també de Barça i Espanyol i els partits de les seleccions masculina, avui amistós premundial contra Iraq i femenina de futbol, demà partit vital contra Anglaterra, tots dos partits de jugadors i jugadores catalanes i del Barça. I en bàsquet, el Barça pot ser avui semifinalista de l'ACB i el Joventut es complica el playoff perdent ahir a Vitoria. Aquestes i d'altres qüestions. Comencem. I ho fem anant cap a Girona perquè gairebé dues setmanes després del dolorós descens a la segona divisió, per fi els seus responsables han donat la cara avui en una llarga roda de premsa conjunta entre propietat, direcció i direcció esportiva. Què és el que han explicat, resumint, clar, Josep Guardiola, bona tarda.
0: Bona tarda, sí, hem de resumir, perquè ha estat una hora i mitja clavada de roda de premsa, com deies, amb el president del Figeli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, també el director general, Ignasi Masbagà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Han reconegut errors en aquesta temporada del descens i, mirant endavant, han començat ja a pensar en la temporada en la qual volen tornar a primera divisió. El fet més clar que Pere Guardiola, representant del Consell d'Administració, torna a posar tota la confiança en Quique Càrcel.
3: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Càrcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
0: Doncs pilota la taulada de Quique Càrcel, que ha parlat de la dificultat que tindrà de mantenir molts dels jugadors, 19, que ara tenen contracte a la plantilla després del descens, i que ha vist com aquest migdia també li marxava un dels entrenadors que tenia la llista per substituir, perdó, Michel Sánchez, que és Carles Martínez, que ha fitxat pel Bayer Leverkusen. En tot cas, Quique parla de quines característiques ha de tenir el substitut de Michel.
7: Nou entrenador, pues, treballant en donar-li sentit comú, en què és el que realment necessitem en aquest moment de caiguda, de saber que hi ha una plantilla que no serà fàcil gestionar. Crec que aquest és un dels grans beneficis que té ara mateix el Girona, que té una plantilla molt important, amb jugadors molt importants sota contracte, i que tenim que buscar l'ideal conductor des del nostre punt de vista.
0: I més enllà de temes esportius, el descens de segona divisió evidentment portarà una forta patacada econòmica. Ho ha explicat d'aquesta manera el director general Ignasi Masbagà.
8: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
0: Evidentment, en una hora i mitja de roda de premsa hi ha hagut temps per moltes coses, però a destacar, Marga, que Ciutat Esportiva i Camp de Futbol Nou, o bé remodelat a Montilivi, també han tingut el seu protagonisme. La Ciutat Esportiva hauria d'haver estat per als pròxims mesos, però passa a tenir calendari pel 2028, per tant, s'endarrereix de manera clara. I atenció al Camp Nou, que és el que més ha destacat. S'estima més fer un Camp Nou que quedar-se a Montilivi perquè és molt dificultós poder-lo remodelar per parts, s'ha de fer tot de manera integral i, per tant, això els portaria a fer un estadi nou. Però compta amb l'equip a segona, el projecte de moment queda aturat.
1: Doncs aparcat aquest projecte, moltes coses a parlar que tindrem temps d'anar analitzant al llarg d'aquesta pretemporada. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I mentretant, el Barça continua la feina als despatxos. Com estan les coses, Josep Capel? Bona tarda.
9: Bona tarda, fem F5, que diuen els moderns, anem a actualitzar. Sí. Més en les sortides que no pas en les entrades, perquè de moment cap novetat, Marga, ni en tema de Bernardo Silva, que ja m'ha explicat que hi ha un acord, però està a l'espera precisament de sortides, ni tampoc de Julián Álvarez. Respecte a les sortides, Marc Casado és un dels noms que amb més força sonen darrerament, perquè sembla que el Mónaco no només està interessat a la contractació d'Ansu Fati, amb el que ja hi ha un acord per 11 milions d'euros, i falten serveis, insisteixo, és qüestió de les que ho facin oficial, sinó també en Marc Casado. I l'operació es podia tancar amb un traspàs per uns 18 milions d'euros fixos, més uns 5 en variables. També Ter Stegen té ofertes damunt la taula, ja saps que té 2 anys més de contracte, sí, amb el Barça, sí, sí, i una fitxa altíssima. Aquí fins i tot podria sortir gratis, el Barça en tindria prou amb estalviar-se la fitxa, i estarien interessats el Bayer Leverkusen i l'Ajax. I respecte a un dels noms propis més potents en aquest mercat respecte a les sortides, perquè és dels que més cartell té i del que el Barça podria treure més calés, és Jules Koundé, sobretot de la Premier i diversos equips com, per exemple, el Liverpool. Doncs bé, ahir el jugador des de la concentració de la selecció francesa va dir que el seu desig és quedar-se i complir els anys que té encara de contracte.
10: Tinc contracte fins al 2030, així que el meu cap està bastant clar. A més, crec que quan un està a la selecció francesa són coses que, des del meu punt de vista, passen a un segon pla. El que vull dir és que ara em concentro realment en la competició fins a nou avís, fins a noves informacions. Estic al Barça i espero seguir allà la pròxima temporada.
9: Doncs, de moment, cap altra novetat, cap altre jugador, sembla que en el cas d'alguna de les sortides encara s'haurà d'esperar una mica més.
12: Sí, s'haurà de treballar perquè la cosa sempre és complicada. Doncs estarem molt atents, com sempre. Gràcies, bona tarda.
9: Fins ara.
12: I mentretant, la major part dels jugadors del Barça no tenen vacances, com sabeu, perquè estan repartits amb les seves seleccions que disputen el Mundial, que comença tot just en una setmana. 8 d'ells estan amb la selecció espanyola, que té un total de 9 jugadors catalans per aquest Mundial. L'equip de Luis de la Fuente juga aquesta nit un amistós de preparació contra Iraq, on alguns dels mundialistes no participaran. Fran Robert, bona tarda.
13: Bona tarda. 10 dels 26 futbolistes que representaran Espanya al Mundial que arrenca el proper dijous es perdran el primer amistós de preparació, i d'aquests 10, 4 són catalans. Han quedat fora de la convocatòria Marc Cucurella per descans, Lamine Yamal i Víctor Muñoz perquè encara s'estan recuperant de les seves lesions, i finalment David Raya, ja que el porter de l'Arsenal es va incorporar més tard a la concentració arran de la final de la Champions del dissabte passat. Tampoc no veurem a partir de les 9 del vespre a l'estadi de Riazor a Pedri, Rodri, Oyarzábal, Nico Williams, Zubimendi ni Fabián Ruiz. Així doncs, el seleccionador Luis de la Fuente haurà de recórrer als jugadors de reforç, i un d'ells és el migcampista del Barcelona, Marc Bernal. Va enamorar en el seu dia Hansi Flick, i després de 4 rondos, com aquell qui diu, ja s'ha guanyat els elogis del seleccionador espanyol de la Fuente.
14: Ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos.
13: Tot apunta que Bernal debutarà amb l'absoluta davant l'Iraq, i el segon i últim partit de preparació de la Roja serà contra el Perú, a Mèxic, dimarts que ve a les 4 de la matinada, hora peninsular.
12: I qui se la juga demà és la selecció femenina, farcida també de jugadores del Barça, ha de guanyar Son Moix, Anglaterra, en partit de classificació pel Mundial, Franc.
13: Sí, la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes a la convocatòria, necessita primer guanyar Anglaterra, i si pot ser, com a mínim per 2 gols de diferència. Recordem que l'abril passat les angleses van superar les espanyoles a Wembley per 1-0, per tant, les de Sònia Bermúdez volen recuperar la primera plaça del grup A3, encarrilar el passi directe al Mundial del Brasil de l'any 2027 i evitar el play-off. El darrer partit de classificació, Marga, el jugaran a domicili contra Islàndia dimarts que ve, també a les 9 del vespre.
12: Doncs molt pendents d'aquest partit, sobretot el de demà de la selecció femenina. Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: I l'Espanyol també treballa als despatxos amb el nou director esportiu Monchi, la planificació de la pròxima temporada. Avui hem conegut que el primer compromís amistós per la temporada 2027 ja té data i rival. S'enfrontarà a la Unió Esportiva Olot el 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot, i ja sabíem també que el 29 de juliol jugaran contra el Burnley anglès, propietat també del propietari de l'Espanyol, Alan Pay. Serà en camp anglès a 9:15 del vespre. D'altra banda, avui s'ha anunciat la renovació de la portera titular de l'equip femení, la francesa Romane Salvador, per una temporada més. L'escoltem.
15: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida.
12: Doncs Romane Salvador continuarà a l'Espanyol. I encara en futbol, les seleccions del Real Madrid, que tindran lloc aquest diumenge, s'escalfen cada cop més amb anuncis de noms estel·lars per part dels dos candidats i desmentits per part dels interessats. D'una banda, el fins ara president Florentino Pérez va anunciar i Mourinho en un vídeo amb l'actual tècnic del Benfica vestint la samarreta blanca, mentre ell diu que no va gravar el vídeo i que és intel·ligència artificial, segons recull la premsa portuguesa. I de l'altra, el Manchester City ha desmentit les paraules del candidat Enrique Riquelme, que en una entrevista a l'Hormiguero va anunciar un acord amb el noruec Haaland si guanya les eleccions. En un comunicat, el club anglès diu que aquest acord és fals, que no hi ha possibilitats que succeeixi ni cap clàusula que ho permeti al contracte del jugador. Riquelme va assegurar que si guanya va fitxaria Haaland i Rodri i que si no és així pagarà les quotes dels socis blancs durant un any. En bàsquet, el Barça podria classificar-se avui per les semifinals de la Lliga ACB si guanya el Palau, el segon partit del play-off de quarts després de la victòria a Múrcia. Dani Esclosa, bona tarda.
2: Bona tarda, Marga. Un Barça que arribava amb molts dubtes a aquests play-off després de la confirmació de l'adeu de Xavi Pasqual a final de temporada i de la contundent derrota contra el València a l'últim partit de fase regular, però que va sorprendre realitzant un gran partit a Múrcia i que ara té l'oportunitat, com deies, de certificar ja avui mateix la seva classificació per les semifinals de la ACB. Bé, això és exactament el que pretén el jugador txec del Barça, Tomas Satoranski.
11: Hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
2: Plantilla disponible al complet, en principi per Xavi Pasqual. El partit, Marga, començarà a les 7 de la tarda.
12: I qui s'ha complicat l'eliminatori és el Joventut, que ahir va perdre l'Olímpic el primer partit contra el Baskonia.
2: Sí, el duel va ser molt igualat fins a l'últim període on els verd i negres es van acabar desinflant. El tècnic de la penya, Dani Miret, confia, però, en millorar de cara al segon partit.
16: Para ganar a Baskonia aquí tienes que meter mínimo 85 puntos. Mejor en defensa es difícil que lo hagamos y realmente donde hemos estado pues con mucho menos nivel ha sido estos minutos del último cuarto. También, pues, mérito de Baskonia este desgaste. Nos hemos desfondado y ya no ha habido capacidad de reaccionar. Pero el segundo partido va a ser diferente.
2: Doncs demà aquesta segona entrega de la sèrie, on el Joventut tindrà l'oportunitat d'igualar-la davant de la seva afició al Pavelló Olímpic de Badalona, serà a partir de les 9 de la nit.
12: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
12: I en handbol, el Barça s'enfronta al Valladolid demà en el primer partit de la final a 8 de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant. Jaume Riello està en protagonista. Jaume, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, tinc un dels integrants del Barça amb mi, l'extrem del Futbol Club Barcelona, Dani Fernández. Dani, què tal? Com estàs? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
17: Preparat ja per la Copa del Rei, la Final Four de Colònia, arriba el tram decisiu de la temporada. Com esteu físicament? Com estan les cames?
18: Doncs bé, diria que millor que mai. Al final la preparació és tota encaminada en estar bé en aquesta part final de temporada. Crec que l'equip està amb moltes ganes, són dos títols que volem, que desitgem i crec que estem molt bé per estar lluitant per aquests dos títols.
17: Haureu de jugar, si tot va bé, tres partits en aquesta Copa del Rei. Creus que és massa càrrega, potser, per preparar en només una setmana la Final Four, que al final és el que acaba mesurant, no?, la temporada del Barça, la Champions, tres partits just abans de la Final Four, quan tu mires a Alemanya, mires a França i la Copa del Rei, la Copa d'aquells països, es disputa mesos abans?
18: Sí, és un calendari potser una mica estrany, aquestes dates, però bueno, per nosaltres és un títol que lògicament volem, està posat aquí, doncs anirem a per totes. També ens pot servir doncs, per preparar aquesta Final Four, afinar aquests últims detalls, trobar aquest punt de forma que necessitem i després doncs, encarar la Final Four.
17: La sensació és que l'equip arriba també amb molt bona dinàmica a aquest tram decisiu. Heu batut rècords de gols a la Lliga Sobal, al partit contra Eona Alacant al Palau Blaugrana, 1.200 gols, més de 1.200 gols heu fet en tota la temporada de Lliga Sobal, una mitjana de més de 40 gols per partit, només una derrota en tot el curs contra el Magdeburg. Després són eliminatòries a partit únic i pot passar qualsevol cosa, però la sensació és que arribeu de la manera que volíeu arribar a aquest tram decisiu.
18: Sí, correcte. Sí, al final aquí has d'anar posant pedres per arribar de la millor manera possible a aquest tram final de temporada. Crec que ho estem fent i és el que tu dius. Després pot passar qualsevol cosa, però per part nostra doncs, que no quedi a la fase de preparació res a dir, res a tirar-nos a sobre. Crec que arribem molt bé, és el nostre moment i crec que estem preparats.
17: Dani Fernández, moltes gràcies i tant de bo puguis sumar aquests dos títols que resten al teu palmarès particular.
18: Tant de bo, merci.
12: Doncs això esperem pel que fa al Barça d'handbol. Abans d'acabar, alguns apunts. Pel que va al bàsquet Girona, el director esportiu Fernando San Emeterio ha fet balanç de la temporada de l'equip gironí, ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'equip estarà a Europa la propera temporada. No se sap en quina competició, tot i que es parla de l'Eurocup amb el Manresa. I en waterpolo femení, el Club Natació Catalunya es va proclamar campió de l'Eurocup, després segona competició continental, en final catalana contra l'Atlètic Barceloneta. L'equip recient va guanyar la piscina del Barceloneta per 11-13 en el partit decisiu de la final. És el seu primer títol europeu. És tot. Bona tarda.
5: Las dos, la una en Canarias.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo lo que tenemos encima de la mesa últimamente en política y tribunales se toca por las costuras. Por ejemplo, en Badajoz hoy han declarado los acusados en el juicio a la hermana del presidente por un presunto favoritismo para acceder o crear un puesto de trabajo, el puesto de trabajo que dejó hace un año. David Sánchez se desentiende de las acusaciones. Miguel Verísimo, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Por espacio de apenas 10 minutos y contestando solo a las preguntas de su abogado, así ha sido la declaración de David Sánchez. Asegura que no influyó en ningún proceso en la Diputación de Badajoz.
21: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
20: Ha dicho que se enteró a posteriori del cambio de nombre de su puesto y que esa modificación no le supuso ningún aumento de sueldo. Sin embargo, su abogado no le ha preguntado por quién trabajaba en su equipo, cómo fue su entrevista personal o por su proyecto para el puesto que acabó ganando. Por eso, las acusaciones populares acaban de pedir que se reproduzcan sus palabras ante la juez de instrucción, en las que sí habla de todo esto. La defensa de Sánchez se opone. La sala va a decidir a las 6 de la tarde.
19: Bueno, pues eso, mientras seguimos diseccionando el sumario del caso Leire. Hoy hemos tenido acceso a los audios, en uno de ellos precisamente se escucha esto que dice el capitán Yepes de la Guardia Civil, también imputado en el caso, sobre el teniente coronel Balas de la UCO, que declaraba ayer como testigo en el juicio de David Sánchez.
22: ¿Qué quiero decir? Te lo digo yo. El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale en los huevos. Que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los ERES, ha sido el que ha llevado todo lo ha llevado él.
23: ¿Cómo que ha llevado el tema de los ERES? Sí, de Andalucía.
22: Claro.
19: A partir de inmediato resumiremos esos audios de un sumario que, al margen de los delitos, deja en evidencia una Leire que se mueve en la fontanería con seguridad, codo con codo con Santos Cerdán. Sobre las relaciones, las reuniones con la directora de la Guardia Civil que se exponen en el sumario, el ministro Fernando Grande Marlaska dice que confía en su honestidad y que no sabe nada de presiones en el seno de la Guardia Civil. Si lo hubiera sabido, dice, no lo habría tolerado. Para el PP, los indicios y las evidencias no necesitan pasar por juicio. Hablan de delincuencia de Estado e insisten en elecciones. En el sumario, por cierto, aparece en varias ocasiones nombrada la empresa vasca Tubo Reunidos, rescatada por la SEPI en pandemia. Hoy Pedraz ha ordenado que se registren sus sedes y ha pedido información a la SEPI. Laura Herrero, buenas tardes.
24: Buenas tardes, sí, la UCO ha acudido a la sede de Madrid de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para requerir información. Fuentes de la SEPI expresan a Radio Nacional su total colaboración con la justicia. Los agentes de la UCO también han registrado, como decías, las sedes de la empresa Tubo Reunidos en Amurrio y en Bilbao para buscar información sobre una operación patrimonial que podría haber servido para desviar 10 millones de euros a la trama que investiga la Audiencia Nacional sobre esas presuntas maniobras para obstaculizar los procesos judiciales del PSOE. En concreto, hay una pieza secreta de esta causa por la que, recordemos, se detuvo en diciembre a Leire Díez y al exdirector de la SEPI, Vicente Fernández, y que quedaron en libertad provisional. Pues bien, en esa pieza secreta se investigaría el presunto cobro de comisiones por operaciones de empresas vinculadas a la SEPI.
19: Tuvo Reunidos fue rescatada por el gobierno. Puede que estemos ante los primeros coletazos de una investigación como la relacionada con Plus Ultra. Por cierto, que consciente de que el foco podría estar durante un rato más en él que en el Papa, José Luis Rodríguez Zapatero ha declinado la invitación a los expresidentes para asistir el lunes al acto de León XIV en el Congreso. No estará tampoco Felipe González, mientras que sí se espera que acuda José María Aznar y queda por confirmar la presencia de Mariano Rajoy. Estaremos también hoy en el Líbano, donde un casco azul serbio ha muerto y dos españoles han resultado heridos en un ataque con proyectil de mortero. Mar Lupión, buenas tardes.
24: Sí, bueno.
3: Buenas tardes. Condena del gobierno español a un intercambio de proyectiles que han herido, de acuerdo con Defensa, a dos cascos azules españoles. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, pedía que se depuren responsabilidades.
4: Estos hechos deben investigarse, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional.
3: Los militares españoles no revisten gravedad y sus vidas no corren peligro. Sin embargo, un soldado serbio herido de gravedad ha fallecido esta mañana. La FINUL, por el momento, no aclara la autoría de lo ocurrido, aunque reconocen un aumento del fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. Desde el 2 de marzo, 7 cascos azules de Indonesia, Francia y ahora Serbia han fallecido. En esta misión, bajo bandera de Naciones Unidas, participan en torno a 670 efectivos españoles.
19: Gracias. Mientras en la región sigue la incertidumbre en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, vamos a ver el reflejo económico. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hoy el petróleo cae algo más de un 3%, hasta por debajo de los $95 por barril en el caso del Brent, de referencia en el mercado europeo. Con esto, las bolsas europeas cotizan al alza, con subidas que incluso superan el 1% en algunos casos. Aquí el IBEX 35 suma un 0,8% y recupera los 18.300 puntos, de nuevo con el impulso de Inditex, que ya subió ayer gracias a sus resultados. En Wall Street, la apertura presenta más dudas, con caídas en el sector tecnológico y de inteligencia artificial. Pese especialmente el desplome de Broadcom, se hunde casi un 15% en la preapertura tras presentar anoche resultados del último trimestre.
19: Ay, más, Rosa Perarna, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra. Empezando por las protestas de los profesores, el conflicto se enquista en la Comunidad Valenciana y también en Cataluña. Allí los docentes han rechazado el preacuerdo que cerraron los sindicatos con la Conselleria y que contempla una subida de sueldo de 400 euros en los próximos 4 años y un incremento de las plantillas. Barcelona, Laura Hurtado.
8: Los docentes de Cataluña rechazan el preacuerdo entre el Govern y los sindicatos mayoritarios y se comprometen a continuar con las movilizaciones. El sindicato USTE, que había pedido votar a favor, da marcha atrás y anima a todo el colectivo a salir a la calle mañana junto a la CGT, contrarios al preacuerdo. Laura Janés, secretaria general de Educación de la CGT.
25: Lo que pedimos ahora mismo es que el presidente Salvador Illa cese de manera inmediata a la consellera de Educación, a Esther Niubó, y que reabra negociaciones inmediatamente con el comité de huelga, que es lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo.
8: Ahora los docentes tendrán que decidir cómo continúan el curso.
7: Este jueves es día de luto en Navarra, que despide a los 5 policías forales fallecidos ayer en un accidente de tráfico en la P8 cuando acudían a un curso de formación en Vizcaya. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en el Parlamento. Autoridades, compañeros y vecinos están arropando a las familias en el tanatorio en Pamplona, Malta Zugaray.
26: Está siendo un adiós multitudinario el que se les está dando a los 5 policías forales. Una constante llegada de gente que quiere despedirse de ellos y apoyar a sus viudas y a los hijos que han quedado huérfanos de padre. El dolor es inmenso para esas familias y para los agentes, compañeros, amigos de los fallecidos. Hoy hablaba en nombre de todos el jefe de Policía Foral, Iván Ortueta.
27: Bueno, pues el cuerpo está muy tocado. Eran 5 personas de mucha valía, personal y profesionalmente, y es un golpe muy duro que costará ir pasando y digiriendo.
26: Mañana se oficiará el funeral, será a las 7 de la tarde en la Catedral de Pamplona.
7: Y otra despedida a Marjan Satrapi, la dibujante y directora de cine franco-iraní, autora de Persepolis, ha fallecido a los 56 años.
28: L'homme seul ne survit pas dans la nature.
7: En 2024 recogió en Oviedo el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades con un discurso en el que reivindicaba la empatía. Su familia ha explicado en un comunicado que la historietista ha muerto de pena un año después del fallecimiento de su esposo. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
29: Buenas tardes. Era una artista inmensa, ha escrito el presidente Macron. Convirtió una infancia iraní en una fábula universal, añade. La muerte de Satrapi ha conmocionado esta mañana a Francia, donde era muy célebre como autora de Persepolis, ese gran fenómeno editorial, pero también como voz del exilio iraní, abanderada de la revuelta de las mujeres contra los ayatolá.
30: Le slogan Femme, Vie, Liberté.
29: Mujer, vida y libertad, su última obra, era un homenaje a esa causa. Ha muerto de tristeza, dice un comunicado de su entorno, tras la pérdida de su marido. Cambiaste el mundo con los cómics y los cómics te daban igual, le ha despedido compungido su amigo, el dibujante Joan Esfar.
19: Gracias. Y en los deportes, al candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, le van a poder escuchar esta noche en Tablero Deportivo, en una entrevista que se acaba de producir y en la que ha seguido desgranando su programa, ¿no? Daniel Ampuero, buenas tardes.
31: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo acaba de producirse esa entrevista, esa visita de Enrique Riquelme a las instalaciones de Prado del Rey en Radio Nacional de España y contestando, entre otras cosas, a los mensajes de Florentino Pérez. Pero lo más importante, lo que ocurrió ayer, el anuncio y posterior desmentido de su entorno del fichaje de Haaland por el Real Madrid.
0: Tiene un contrato de más largo plazo con el City. Habrá que sentarse, por supuesto, con respeto con el City, pero Haaland al final pues tiene una cláusula y tiene unas condiciones y yo me comprometo, hay que proteger, yo entiendo que hay que proteger a los jugadores, pero en este caso son decisiones que estaban habladas y hay una claridad. Si yo soy presidente del Real Madrid, jugarán en el Real Madrid.
31: Otros nombres también ha puesto encima de la mesa, como el de Rodri. Luego escuchamos más en un día en el que el protagonismo también es el de la selección absoluta masculina de fútbol, donde está Rodri. Por cierto, juega un amistoso en A Coruña ante Irak hoy a las 9 de la noche. Ya están incorporados todos los jugadores convocados, los tres que faltaban que disputaron la final de la Champions, Fabián, Zubimendi y Raya. Y tras el amistoso de esta noche, después tendrán que partir hacia Estados Unidos, donde terminarán su preparación para ese Mundial. Debutamos el día 15 y también comparece la selección absoluta femenina, pero en sala de prensa, porque juegan mañana ante Inglaterra el penúltimo partido de la fase de clasificación de grupos para el Mundial de 2027 en Brasil.
1: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los censos territoriales.
2: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
9: Bona tarda. Aquest era el moment en què un grup de docents s'assabentava del resultat de la consulta. Amb un 65% el no s'ha imposat a la consulta que havia de validar o no el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària, un resultat que, per tant, impulsa una nova onada de mobilitzacions al sector. La primera, demà mateix, es manté la vaga arreu de Catalunya, que ja estava convocada. La decisió dels docents ha sacsejat també el debat polític. Comuns, Esquerra i la CUP demanen a l'executiu del PSC que reobri negociacions i arribi a una entesa definitiva amb el gruix de la comunitat educativa, i aquesta ha estat fa uns minuts la resposta de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
10: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
9: I defensa l'acord al que ja havia arribat prèviament el govern amb Comissions Obreres i l'UGT. De seguida ampliarem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'unes obres que alenteixen la circulació a la B20 a Santa Coloma de Gramenet en sentit Mataró i que provoquen un quilòmetre i mig de lentitud. Hi ha punts de mobilitat a les dues rondes, especialment la ronda de dalt en un tram de 6 quilòmetres en sentit Trinitat. Hi ha algun punt d'aturada a la P7, a Barberà, tant en sentit Girona com en sentit Tarragona. Però no hi ha cap altra incidència. Això sí, com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
9: I pel que fa al temps, molta precaució també amb les pluges de cara a les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les tempestes seran intenses i sobtades i poden fer créixer rius i rieres, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Ampliem previsió, Juan Carlos Piñà.
13: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamars al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixant a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
9: El 65% dels docents rebutja el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Els resultats de l'enquesta obren ara un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. Més detalls, Laura Hurtado.
14: Més del 60% dels docents ha votat en la consulta, una participació que el sindicat majoritari USTEC ha definit com a històrica. Tot i que havia demanat el vot a favor, el sindicat defensa que cal tornar a negociar un acord millor i anima a tots els docents a sortir al carrer en la jornada de vaga unitària de demà. Per la seva banda, la CGT, contraris al preacord, també mantenen les mobilitzacions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
15: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
25: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
8: L'USTEC fa autocrítica, reconeix que la signatura del document va ser precipitada i ho atribueix al desgast. Per això tornaran a preguntar al col·lectiu com vol acabar el curs i de quina manera es continuarà mobilitzant. D'altra banda, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació pública, se'n desmarca i defensa que signarà l'acord perquè així ho avalen les seves bases.
9: Doncs la decisió dels docents ha acaparat part del debat polític de la jornada. L'oposició en bloc ha criticat la gestió del govern de la crisi educativa i ara reclama a l'executiu que reobri negociacions per assolir un acord definitiu amb els sindicats majoritaris. El govern reitera la seva mà estesa. Elena García.
3: Sí, el govern manté el compromís de desplegament de les millores acordades amb els docents, tot i el veto de la majoria educativa i la desvinculació de l'USTEC. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, apel·la a la responsabilitat, demana una reflexió profunda a la majoria sindical i anuncia una ronda de consultes per demà amb els quatre sindicats.
10: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Doncs una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs que van signar aquest preacord la setmana passada per poder fer una valoració conjunta de la situació.
3: Esquerra i Comuns reclamen a Illa que reobri la negociació. També la CUP, immediata, molt crítica amb els socis, mentre Junts exigeix el cessament de Niubó, Capella, Albiach, Castillejo i Vergés.
4: I el govern ha de fer un nou esforç.
6: Han de tornar a començar.
12: Una bufetada monumental. La irresponsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula.
16: Que s'aparti la consellera Niubó.
3: Quan el veto dels docents ha trencat el debat de pressupostos i reunit Illa, Dalmau i Niubó d'urgència al Parlament.
9: Una de les crítiques, de fet, dels grups de l'oposició aquestes setmanes ha estat també que no s'incorporin les noves demandes dels docents al projecte de pressupostos. Els comptes continuen, però, el seu camí parlamentari. Avui, el Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat i tramitarà els primers pressupostos de Salvador Illa. Els vots de la majoria de la investidura s'han imposat amb els vots de Junts, PP, Vox, la CUP,

0: nació. I som per fer avançar Catalunya.
1: Nosaltres ja vam dir que els nostres vots tenien un preu i aquest era habitatge, habitatge i habitatge.
2: El govern va més enllà i demana a Junts i al Partit Popular que no bloquegi al Congrés la reforma del finançament. L'oposició, però, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana ha formalitzat el seu veto als comptes. Mònica Sala, Junts, Alejandro Fernández, PP i Javier Ramírez, Vox.
3: Aquests pressupostos són una dosi, una sobredosi d'anestèsia.
4: I això són aquests pressupostos al servei del PSC, de la gran menjadora socialista prodolent.
5: I estamos ante unos pressupostos que no són ni los de Illa ni los de el señor Puigdemont. Son los presupuestos de Sánchez i Junqueras.
2: La propera parada serà previsiblement el 2 de juliol, a la que serà la votació definitiva dels primers pressupostos de Salvador Illa.
6: En pàgina econòmica, acorden l'ERO a la multinacional Nestlé. Sindicats i empresa han pactat reduir les sortides a Catalunya de 178 a 119. Explica'ns Climent Sabater.
7: El centre més afectat són les oficines centrals d'Esplugues, d'on marxaran 102 treballadors. 9 més sortiran de la planta de Girona i 8 de la de Reus. En total, 119 acomiadaments dels 178 previstos inicialment. El millor acord possible, segons el representant de Comissions Obreres a Nestlé, Pablo Esteban.
8: Dada las circunstancias y valorando todo el resultado de todo lo que es el PAC, se ha alcanzado hasta donde podíamos llegar con la ayuda de los compañeros y de las compañeras con sus movilizaciones y concentraciones y paros y huelgas.
7: La plantilla ha de ratificar un acord que inclou recol·locacions, indemnitzacions de 45 dies per any treballat i un pla de rendes per als més grans de 54 anys, explica des de l'UGT a Nestlé Lluís Parra.
9: Indemnitzacions de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats i un pla de rentes o pagament únic al personal que tingui més de 54 anys.
7: El conjunt de l'Estat, les sortides passen de les 301 inicials a 242. L'ERO de Nestlé forma part de la reestructuració global de la companyia amb 16.000 afectats a tot el món.
6: No hi ha acord, en canvi, per part del Sindicat de Treballadors, que ha mostrat el seu rebuig frontal a l'anunci realitzat per la multinacional química Dow de reduir fins a 138 els llocs de treball a Espanya, un 19% de la plantilla, una retallada que afecta sobretot a les dues plantes de Tarragona. Pilar Ribas.
10: Segons el sindicat, l'empresa no ha donat detalls de com afectarà cada fàbrica ni ha fixat el calendari de negociacions. David Navarro, president del comitè d'empresa de Dow.
11: Nosaltres rebutgem aquesta medida totalment. De fet, ahir ens ho van anunciar, però no ens van presentar cap tipus de justificació, cap memòria, cap tipus d'explicació d'on surt aquest número. I rebutgem aquesta medida totalment.
10: En els pròxims dies iniciaran una ronda de contactes amb les diferents administracions i institucions implicades per traslladar la preocupació pel possible impacte de la mesura.
11: Els alcaldes, la Generalitat i inclús el govern d'Espanya per intentar reduir aquest número de despidos anunciats. Ara l'únic que pensem és en reduir aquest número, que ens sembla desproporcionat.
10: A Tarragona, Dow compta amb la seva principal fàbrica a l'Estat, dedicada a la producció de químics i materials plàstics per a diferents sectors industrials. Compta amb una plantilla de 687 treballadors, dels 732 que hi ha en total a Espanya.
6: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. A Lleida, Unió de Pagesos ha començat a formar migrants que han iniciat el procés de regularització perquè quan tinguin l'autorització per treballar ja estiguin preparats per la campanya de la fruita. Pepa Sant Genís.
12: La Unió de Pagesos confia que molts dels immigrants que estan en el procés de regularització ja podran treballar al fort de la campanya de la fruita a Lleida mitjans de juliol. Per això ha organitzat cursos de formació. Carol Aixut, responsable de temporers de la Unió de Pagesos.
13: Va adreçada a totes aquestes persones que estan en el procés de regularització i la idea és que ells sàpiguen com està la situació al camp, els riscos laborals que poden tenir, perquè amb el canvi climàtic tots han de ser coneixedors de lo que hi ha.
12: Al curs hi participen immigrants procedents de diferents països. L'Héctor Vázquez és colombià i al seu país havia treballat al sector avícola. Considera important rebre formació per treballar la fruita.
14: He optado por la regularización masiva y bueno, estamos a la espera de la resolución para darme de alta en la seguridad social, que hay conocimientos que no tenemos nosotros, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo, conocimientos del entorno aquí, del calor.
12: En canvi, la Diana de Perú mai havia treballat al sector agrari. ara com l'Héctor espera la seva regularització per treballar la fruita.
15: També m'interessa entrar a treballar a tot el que és pues, la secció d'agricultores, no?
12: En aquest curs hi participen una trentena d'immigrants.
6: Els expliquem també que la Generalitat ha confirmat 11 nous casos positius de pesta porcina africana, tots dins la zona del risc. Amb aquests, el total de positius des de l'inici de la brota ascendeix fins als 3.

0: 336 senglars. I els apicultors gironins preveuen enguany una de les majors onades de vespa asiàtica dels darrers anys. El sector calcula que, si no s'actua amb rapidesa, les pèrdues en la producció de mel podrien arribar fins al 65%. Gemma Esteve.
1: Els apicultors expliquen que les temperatures suaus de l'hivern han afavorit la supervivència de moltes reines. En breu començaran a pondre ous, generant milers de vespes que la tardor es dirigiran als ruscos per capturar les abelles. Segons Carles López, de l'Associació d'Apicultors Gironins, això limitarà de forma important la producció de mel.
2: Aquestes vespes que estan davant de les piqueres no permeten que les nostres abelles surtin a fora a buscar menjar, a buscar nèctar, a buscar pròpolis. Què implica això? Pues que elles es debiliten i, evidentment, l'apicultor té unes pèrdues importants econòmiques perquè no ha pogut collir les mels de tardor.
1: El sector reclama a la Generalitat un pla de xoc contra la vespa asiàtica, més recursos, trampes i líquid atraient per actuar abans que la reina es reprodueixi.
2: Aquest líquid és el que posem a les trampes, però, evidentment, és insuficient perquè ens han tocat 500 garrafes amb els pressupostos que tenien per 2.200 explotacions. Ja me diràs com es reparteix això, no?
1: També fan una crida a la ciutadania perquè comuniqui la presència de nius, clau per controlar aquesta espècie invasora.
3: Edició migdia.
0: L'Hospital de Bellvitge, l'únic centre de referència a Catalunya acreditat pel Ministeri de Sanitat per al tractament de càncers oculars, ha aconseguit amb una tècnica altament especialitzada evitar l'extirpació de l'ull i preservar la visió de la majoria de persones amb melanoma de coroide, un tumor ocular molt agressiu. Ana Bañeres.
4: Fins fa pocs anys, abordar un melanoma de coroide, un tumor ocular complex, sovint obligava a perdre completament la visió de l'ull afectat perquè, segons el doctor Josep Maria Caminal, cap d'oftalmologia de Bellvitge, la seva localització obligava a extreure l'ull.
5: És un tumor que el que fa és afectar l'interior del globus ocular i, per tant, afecta les estructures més vitals de l'ull. I això té una implicació directa sobre la visió.
4: Ara, però, amb un nou enfocament clínic es pot preservar la visió de les persones amb melanoma de coroide. Així ho confirma l'experiència de 33 persones que han estat tractades primer amb una cirurgia ocular d'alta precisió, amb la que retira la part del tumor que és segur extirpar, i després amb braquiteràpia, una forma de radiació interna localitzada per eliminar les cèl·lules tumorals restants.
5: El que intentem és preservar aquestes estructures vitals per conservar la visió dels pacients i conservar-los, naturalment, també el seu globus ocular.
4: De moment, només una de les 33 persones tractades ha requerit finalment l'extirpació de l'ull, però en el 60% dels casos han mantingut una visió útil per a la vida quotidiana després del tractament i el risc de reaparició local del tumor és molt baix.
0: Canviant de qüestió, com cada estiu el metro de Barcelona aprofita els mesos amb menys usuaris per posar-se al dia. Aquest any afectarà especialment els viatgers de la línia 1, que és la que mou més usuaris a la capital catalana. Cristina Martín.
6: La línia vermella quedarà sense servei a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. Un tall que servirà per renovar la via i millorar el servei, tal com explica Laia Bonet, presidenta de TMB.
7: Li donem molta més fiabilitat a la via, reduïm les vibracions, per tant també millorem el confort dels usuaris i per tant és una actuació molt important en vies que ja tenen una certa edat.
6: Uns 40.000 viatgers diaris de la vermella hauran de buscar alternatives com ferrocarrils a l'Avinguda Carrilet o rodalies a la Rambla Just Oliveres. Un altre tall aquest estiu serà el de les línies 9 i 10 Nord, entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor. També tancarà l'estació de Verdaguer per fer-hi obres per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda.
0: Ens quedem a Barcelona, on l'Ajuntament es compromet a revisar la situació de la ara denominada Tango Arena, una sala que va tancar portes del 2020 i que ara ha tornat a reobrir. Els veïns de l'entorn del local denuncien soroll, actes incívics i brutícia. Maite Boada.
8: Del qual tranquil, on hi anaven els jubilats a ballar i que tancava a les 11 de la nit a discoteca amb música llatina, icona de les festes LGTBI de la ciutat en els darrers anys, la sala Tango ha tornat a reobrir ara com a Tango Arena fa una setmana per festes privades. Després que la Covid aconseguís el que no va poder fer l'Ajuntament durant anys, tancar el local, ara els problemes han tornat i són textualment parlant un malson pels veïns, perquè més enllà dels sorolls, Francesc Xavier Agulló de la plataforma Sala Tango No explica altres externalitats.
9: Problemes doncs, de prostitució, de drogues, de sexe al carrer, però també de sexe dins de les nostres escales, d'haver de netejar una caques humanes.
8: Mentre la propietat i el promotor de les festes privades es barallen als jutjats per la llicència d'activitat, l'Ajuntament ha pres nota de les queixes veïnals. El regidor del districte, Jordi Valls, ha assegurat que no tot s'hi val.
10: Probablement saben que no tenen llicència i estan fent festes privades, però malgrat que hi hagi festes privades, el que no pot haver-hi és un element de disciplina urbanística.
8: De moment, la sala Tango continua podent-se llogar per internet a través dels formularis del grup.
0: Ja, Canviem de qüestió. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat que el Papa Lleó XIV és plenament conscient de la importància del català i té previst incloure'l en tots els actes que farà Barcelona. Marga Esparza.
3: El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit que té molt clar que el Papa Lleó XIV parlarà una part en català en cadascuna de les seves intervencions.
11: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí, no, no. I que del Papa n'hi ha un respecte per totes les llengües, teniu que tenir-ho clar.
3: A més, creu que hi ha persones que els agrada crear polèmiques.
11: Si ve aquí, el Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica, i això és el que tenim que evitar. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
3: Omella diu que li consta que el Papa està preparant la seva intervenció en català.
0: I més de 600 professionals treballaran en el dispositiu especial que Radio Televisió Espanyola ha preparat per seguir el viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Quim Esteban.
12: L'objectiu de la cobertura és apropar als ciutadans tots els actes, però també tots els discursos del Papa, i per fer-ho s'emeten programes des de Ràdio Nacional, Ràdio 4, la 1 i la 2CAT. La visita a Barcelona s'explicarà en els programes de Ràdio 4 i també amb dos especials per narrar la vigília a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, també especials des de la ciutat comtal del 24 Hores. La directora de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, Sonia Urbano, explica que fa dies que s'està treballant en la cobertura.
13: Està sent una feina prèvia molt important, però alhora tots els professionals dels serveis informatius de la casa i també d'aquelles persones que faran els programes especials i sobretot dels serveis tècnics està sent ingent per poder donar la millor cobertura en català, per seguir el Pontífex des que arribi a Barcelona i fins que marxi minut a minut.
12: En total són 600 professionals treballant, en concret 200 són de ràdio, 400 de televisió i 60 de digitals.
0: I a la Primavera Sound arrenca avui al Parc del Fòrum de Barcelona. Després de la jornada inaugural d'aquest dimecres, avui comença la programació principal de pagament i ho fa amb totes les entrades exaurides des de fa 4 mesos. La 24a edició del festival presenta un cartell que combina clàssics com The Cure, Massive Attack o Gorillaz, també nous fenòmens com Addison Rae, Doja Cat o Pink Panthers, a banda d'artistes catalans com Bad Gyal. Amb la música de Nicap, que actua aquest dissabte, marxem. La informació continua en aquesta sintonia també al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.